0: Bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, lentitud amb aturades en diversos punts. Direcció Barcelona destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot sentit Trinitat. B23 a Esplugues cap a la Diagonal i molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud i a Sant Cugat, direcció nord, i a la C58 a Sabadell, en sentit sud i a Ripollet, direcció nord.
0: Junts per Catalunya anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes municipals. Aquest vespre entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, d'on el tram assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells. L'anunci ha tornat a encarir el preu del petroli. Aquesta nit hi ha hagut nous atacs dels Estats Units i també de l'Iran a la zona. Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Es busca el possible piròman autor dels focs. El govern espanyol exigeix al Partit Popular que desautoritzi Mariano Rajoy per haver afirmat en un article que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos. Els populars asseguren que l'expresident no tenia cap intenció racista o xenòfoba, mentre que a França la polèmica ha unit govern i oposició en defensa de la diversitat del país. Avui el ple extraordinari del Congrés debatrà i votarà la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve. El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, i votaran en contra, per tant s'haurà d'anar una segona votació la setmana que ve. El govern impulsa canvis que simplifiquin els tràmits per aconseguir les llicències d'obres en només un mes. La proposta passaria per acreditar professionals externs que validin els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals. Mesures extremes com arrencar les vinyes estan sobre la taula per fer front a la crisi que generen els excedents de raïm. A la reunió de la taula del Cava, el conseller d'Agricultura va demanar fórmules de consens abans d'adoptar cap decisió. Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre Nissaga de Literats. Va rebre guardons com el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles i el Premi Nacional de Narrativa, que atorga el Ministeri de Cultura. Des de l'any 94 ocupava el seient C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. I arrenca Vic una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Aquest certamen, que s'allargarà fins diumenge que ve, estrenarà les noves pel·lícules de Shin Chan, Doraemon o Lupin.
2: Esports.
3: Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol que sortirà del partit Espanya-França a les 9 del vespre als Estats Units. Lamine Yamal assegura que no sent pressió i que el futbol és un espai per a la integració. Mapi León fitxa pel London City i jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. Els socis de l'Europa de la Primera Federació de Futbol decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria, un dels quals al Coll del Pertús.
0: I el temps, calor amb notable xafogó avui, sobretot a la façana litoral, on de manera local s'esperen alguns núvols baixos. Cel enterbolit per la pols sahariana. Avui no es descarten alguns valors de 40 graus a ponent, on a la tarda arribaran algunes nuvolades.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ja tenim amb nosaltres, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb tres avaries actives arreu de la xarxa viària catalana. Abans, però, hem de destacar que tenim dos accidents actius. Un a la A2, a l'altura de Tàrrega, que talla la calçada en direcció Lleida. El segon, també, tot just fa uns instants, en aquest cas a la Ronda de Dalt, que en sentit sud deixa un carril de circulació tallat en direcció al nord del Llobregat, provocant fins a 6,5 km de retencions. Pel que fa a aquestes tres avaries que tenim actives, la primera ha estat d'ahir al vespre, que deixa el vehicle al voral de la C-58 a l'altura de Ripollet en direcció Sabadell. La segona ha estat, en aquest cas, de la C-25 a Vilobí d'Unyà en direcció Lleida, on es talla un carril de circulació. I la tercera, a la A-26 de Sant Ferriol en direcció Olot, també amb un carril de circulació tallat. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, tenim cues amb molta intensitat, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues per la C-58 i C-33, també a la B-20, el tram de Santa Coloma de Gramenet, que dificulten la circulació amb tot el nus de la Trinitat i cada retruc afecten encara més a la circulació de la Ronda de Dalt, també a la Ronda Litoral, i a retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta en sentit sud. A la C-31 també es circula des de tot el tram de Badalona amb 3 quilòmetres de retencions en direcció a la capital catalana. Per altra banda, al Vallès, retencions a la AP-7 en sentit sud, al punt de Montmeló, però també entre Mollet del Vallès i Barberà. En sentit nord, un quilòmetre de cues al punt de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Igualment. Doncs avui està una mica complicat, eh? Ja heu escoltat el que ens deia el Ferran? Així que ara, paciència, precaució. I sobretot, a la carretera, oblida't una mica del mòbil, eh?

Qué canción tan bonita, Tentación, José Luis Perales. I tenim per aquí el Jordi de Tiana, que ens vol la cançó La Marina està morena, de Figa Flowers. Que tinguis un gran dia, guapíssim.

0: quiero besarte. Bueno, vamos a poner en marcha, que claro, que estaba un poquito... No estoy olvidado. Nuestro móvil interactivo, ya sabes, 630-72-76-70. Me envías ese mensajito, me pides esa canción. Venga, yo te la pongo. Será todo un placer ponerte la canción, de verdad, para ti.
1: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.

0: Son las 3.
1: Catalunya migdia.
0: Comencem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que l'audiència de Badajoz ha condemnat aquest migdia el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació. Ho ha fet per prevaricació. En canvi, el tribunal no ha vist provat el delicte de tràfic d'influències. David Sánchez, així com la resta d'encausats, esquiven la presó amb aquesta sentència, que això sí, es pot recórrer. També us hem parlat de la calor, que ha disparat a un 40% en una setmana les consultes als CAPs per cops de calor, deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut referides a la setmana passada en plena segona onada de calor. Per demà s'espera el pic de la tercera onada. I hem connectat amb París, on avui el president francès Emmanuel Macron viu el seu últim 14 de juliol, Diada Nacional Francesa, com a cap d'estat, abans de convocar eleccions. Ho ha fet en una desfilada militar massiva, on ha volgut exhibir musculatura i també aliances internacionals. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el Parlament creu que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, han vulnerat amb faltes lleus el codi de conducta dels diputats en discursos suposadament d'odi. Ara la mesa de la cambra haurà de decidir si els sanciona. Les sancions poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Anem al Parlament, Jordi Corbalan.
3: En el cas de Sílvia Oriols, la Comissió de l'Estatut dels Diputats la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
4: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
3: Per primera vegada, però, la comissió fa arribar a la mesa que els grups poden denunciar els fets a la Fiscalia. També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí" i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució. Joan Garriga ja ha anunciat que sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran.
5: Tantas veces como haga falta. Tengamos las sanciones o no tengamos las sanciones. Seguiremos defendiendo la verdad.
3: El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP treballen per acordar abans de l'agost una reforma del reglament que incorpori i tipifiqui les sancions als discursos d'odi. L'actual codi de conducta deixa pràcticament impunes aquests comportaments.
2: Mentrestant, el Congrés tombarà els objectius de dèficit que ha presentat el Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox, entre altres. El ministre ha defensat un límit del dèficit del 0,1% per les comunitats autònomes, el mateix que els últims anys, i que tampoc va aconseguir aprovar. Esquerra i votarà a favor a contracor, diuen. Sentiu Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
6: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners.
7: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats.
2: Per cert, que el Consell de Ministres ha aprovat una transferència de 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per reforçar el sistema de dependència. Els diners es destinaran a finançar serveis i prestacions amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera i millorar l'atenció. En paral·lel, aquesta tarda el Congrés votarà la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma amplia les prestacions, estén l'assistència personal fora de la llar i fixa per llei que l'Estat assumirà el 50% del finançament del sistema. La Unió Europea i el Regne Unit han signat l'acord de Gibraltar que eliminarà els controls policials a la frontera entre aquest territori britànic i Espanya. En principi, el pacte servirà per acabar amb les cues a les duanes i agilitzar la vida de milers de treballadors. La signatura de l'acord ha estat a la seu de la Comissió Europea. Anem cap allà, a Brussel·les. Bruno Forte, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Amb aquest aplaudiment s'ha celebrat una entesa teixida a quatre bandes entre la Comissió Europea, el govern britànic, el de Gibraltar i l'espanyol, amb el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, present a la cerimònia. S'eliminaran les barreres físiques per al moviment de persones i de mercaderies. Per garantir la integritat de l'espai Schengen europeu de lliure circulació, funcionaris espanyols participaran en els controls dels passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. L'acord suavitza anys de tensions polítiques entre les autoritats espanyoles i les de Gibraltar. L'última paraula encara la tindrà el Parlament Europeu, que està pendent de ratificar-lo en les properes setmanes o mesos.
2: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 noves hectàrees de regadiu després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. El govern ha aprovat avui l'execució de les obres amb un cost de 13 milions d'euros. Anem a Lleida ara, Julià Albacar.
9: Les noves hectàrees de regadiu s'afegeixen entre els municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, Granyena de les Garrigues i el Soleràs, tots a la comarca de les Garrigues. L'ampliació es consolida després de posar en marxa l'embassament de l'Albagés este mes de juny, que tot i estar acabat des de feia anys, no s'havia pogut omplir per retards en els tràmits burocràtics. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del Canal, explica que aquesta zona era una de les més costoses de regar.
10: Això ja tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important en aquest Albagés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Serra de Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Albagés.
9: Les obres tindran un termini d'uns 24 mesos i un cost de 13 milions.
2: L'aeroport del Prat tanca un semestre de rècord amb més de 28 milions de viatgers, un 4,4% més que el mateix període de l'any passat. 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals, són dades d'Aena. També augmenten els viatgers que han anat a l'aeroport de Reus, un 10% més que el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el primer semestre de l'any amb 800.000 viatgers, i això és un 7% menys que durant el mateix període de l'any passat.

Ràdio Pomar. Badalona. La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tursal. AMB Bus Metropolità.

la cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Bona tarda, en punt, les 4. Condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació al germà de Pedro Sánchez, l'audiència de Badajoz absolt David per tràfic d'influències i descarta així la pena de presó. La Moncloa confia que la justícia acabarà reconeixent la seva innocència, mentre que el PP qualifica d'històrica la primera condemna contra el nucli familiar del president espanyol. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària com a agreujant de la violència de gènere. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills i estableix la retirada automàtica de la pàtria potestat dels pares condemnats fermament per violència masclista. Pugen un 40% les consultes als centres d'atenció primària relacionades amb l'onada de calor l'última setmana, la majoria per cops de calor. Les urgències derivades de les altes temperatures pugen també un 20%. L'última setmana hi ha hagut també 40 hospitalitzacions, sobretot per quadres de deshidratació. Junts deixa el govern municipal de Girona a menys d'un any per les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i que les prioritats dels juntaires queden aparcades, deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. Junts retindrà dues regidores del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils. El seu cap de files, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana i el grup d'ultradreta havia suggerit que tot el grup s'hi afegiria, però avui les dues regidores han assegurat que no acompanyaran Daza. Més atacs dels Estats Units a l'Iran, que respon també amb força a l'estret d'Hormuz. La confrontació a escala, cosa que accentua també la pujada del preu del petroli a nivells màxims de l'últim mes. Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit. I canvis d'ubicació de dos dels principals esdeveniments multitudinaris que es fan a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona per les obres al recinte de la Fira. El Piro Musical de la Mercè es farà a la platja del Bogatell i la festa de la nit de Cap d'Any passarà a l'Anella Olímpica. Els canvis es poden prorrogar els pròxims anys.
1: Esports. Les seleccions de França i Espanya s'enfronten a les 9 del vespre en la primera semifinal del Mundial. Demà jugaran l'Anglaterra-Argentina. S'han fet públics els horaris de les tres primeres jornades de futbol a la primera divisió masculina. En la primera jornada, l'Espanyol Llevant es jugarà el diumenge 16 d'agost, mentre que el Barça Athletic Club s'ha ajornat fins al dijous 27 d'agost pel descans dels jugadors que disputen les semifinals del Mundial amb les seves seleccions. I tenim a marxa la desena etapa del Tour de França, una jornada de muntanya de 166 quilòmetres amb 7 ports, dos dels quals de primera categoria en aquests instants. El ciclista del Movistar, Javier Romo, marxa en solitari quan falten 46 quilòmetres per arribar a la línia de meta, amb 40 segons d'avantatge sobre el gran pilot, on hi figura el líder de la General, Tadej Pogačar.
0: I el temps, tarda més càlida i xafogosa, les temperatures més altes del dia se situaran al voltant dels 40 graus a ponent. Sol amb algunes bandes de núvols prims i pols en suspensió. No es descarta algun ruixat a la meitat sud, acompanyat de fang. Dimecres serà punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor.
2: Ràdio Pomar.

Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs, com xeslón, sofàs, llit, sofàs relax, amb descomptes de fins al 50% i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida al seu nou espai de exposició, totes pensades per a tu. Modernes, clàssiques o minimalistes, amb materials de gran qualitat i solucions per aprofitar cada racó. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar. Pots trucar i demanar la teva cançó al telèfon del directe 93 465 77 76 o també pots enviar un àudio, un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio 630 72 76 70.

0: Ràdio Pomà. Badalona.
1: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.
2: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, en punt, les 6. Dos bessons menors d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els infants estaven desapareguts des d'ahir a la nit. La família va alertar la policia local que, juntament amb els Mossos, van engegar un dispositiu de recerca amb drons i amb la unitat subaquàtica. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tractaria d'un accident. Mentrestant, els bombers treballen en un incendi de vegetació al terme municipal de Rubió, a la comarca de l'Anoia, que crema sense control. L'avís s'ha rebut a 4:45 de la tarda per una columna de fum que s'ha detectat a la zona de l'ermita de Camp Massana. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, acusa Gemma Geis de Junts de trencar el govern municipal per interessos partidistes i la vista posada en les municipals del 2027. La fins ara vicealcaldessa de Girona, en canvi, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Salelles i que les prioritats dels juntaires queden aparcades. Condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació, el germà de Pedro Sánchez, l'audiència de Badajoz, absol David per tràfic d'influència i descarta, així, la pena de presó. La Moncloa confia que la justícia acabi reconeixent la seva innocència, mentre que el PP qualifica d'històrica la primera condemna contra el nucli familiar del president espanyol. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària com a agreujant de la violència de gènere. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills i estableix la retirada automàtica de la pàtria potestat dels pares condemnats fermament per violència masclista. Tot just 24 hores després d'anunciar-ho, Donald Trump retira la idea d'una taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. L'exèrcit nord-americà continua atacant l'Iran per quart dia consecutiu, cosa que torna a fer pujar el preu del petroli. Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que permetran avançar en la conducció autònoma i tenir informació de la situació del trànsit per prendre decisions de gestió en temps real. I la música en viu, que va facturar 244 milions d'euros el 2025, com un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen gairebé 32.000, fins a 8.000 més que el 2024.
0: Esports.
2: Les seleccions de França i Espanya s'enfronten avui a les 9 del vespre en la primera semifinal del Mundial. Demà jugarà l'Anglaterra-Argentina. Seguint en futbol, Frenkie de Jong ha tornat lesionat al Mundial. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, al Barça hi ha molta preocupació, ja que els pitjors pronòstics apunten que podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. I Tadej Pogacar guanya la desena etapa del Tour de França i amplia 3 minuts 36 segons el seu avantatge respecte a Jonas Vingegaard.
1: I el temps, tarda més càlida i xafogosa. Les temperatures més altes del dia se situaran al voltant dels 40 graus a ponent. Sol amb algunes bandes de núvols prims i pols en suspensió. No es descarta algun ruixat a la meitat sud acompanyat de fang. Dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor.
0: Tres.
3: Ràdio Pumà. Badalona.

Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs, com xeslon, sofà llit, sofàs relax, amb descomptes de fins al 50%, i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida al seu nou espai d'exposició, totes pensades per a tu, modernes, clàssiques o minimalistes, amb materials de gran qualitat i solucions per aprofitar cada racó. Què esperes per visitar-la? Conforama t'espera, la teva nova llar a Badalona, al Parc Comercial Montigalà.

A Ràdio Pomar t'informem que els lloguers a la nostra ciutat de Badalona baixen respecte a l'últim trimestre del 2025, però continuen per sobre dels 900 euros de mitjana. També compartim amb tu en aquest moment que la final del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja es jugarà aquí a Badalona el proper cap de setmana del dia 18 i 19 de juliol. L'organització habilitarà una graderia a la platja del Coco amb capacitat per a 500 persones i l'accés serà gratuït. Continuem amb més música.

0: De su millonario álbum vendió más de un millón de copias de aquel trabajo Palabras de Mujer, Mónica Naranjo, donde incluía esta canción, Las campanas del amor. Enseguida llega David Bisbal y su bulería, no desconectes.
1: Radio Pomar, Badalona.
2: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
1: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
2: Si eres autónomo o tienes un pequeño negocio, ahora cuando más nos necesitas, puedes contar con nosotros. Llámanos al 93 466 5657 y te informaremos. En Radio Pomar queremos ayudarte para que llegues más lejos. 93 466 5657, porque tú te lo mereces.